0: Un, dos, tres, cuatro y pam, pam, pam, pam.
1: Un, dos, tres, cuatro y pam, pam, pam, pam. Estava complicant un símbol, baby, arribo a casa i faig... Bueno, si m'ho vuit vegades, faig... Mama, què tal?
2: Què passa?
3: Vinga, senyores.
4: 4.